Ja mossèn duxés a plural, narus a seva mordual, pepsen agents, iai, ei, se'm ne pes peix, ne atens, ei, se'm slei, se'm slei. Strash me, fairies, lei.